ce que j'ai mis de tout le temps. Tot avant vinc canta que ha vist que a mi sa mare em passi li no si a la mina viem bé vaig ser un cul que mane i cotini o highway